0: mañana reu negro que na
1: paisa coagera namodoro
0: reu tu eldoret metabonia 91.2 gukena fm ruibotop ruibaru hurani idarere theini wa ikeria.